0: buscando ahora dar cierto margen a las conversaciones con Irán tras 13 días consecutivos de ataques. Una pausa que, sin embargo, no tranquiliza a unos mercados que, según The Economist, siguen estando en vilo porque, si bien se han detenido los bombardeos, el suministro de energía, dice este medio, continúa siendo precario. Lo es en Hormuz y también en el Mar Rojo, porque, tal y como apunta Al Jazeera, en este punto también estratégico, tras los ataques de los hutíes contra Arabia Saudí, este domingo tan solo han transitado 11 buques, que es el nivel más bajo en meses.
1: La situación de Ucrania es otro de los asuntos destacados en los medios internacionales. Los británicos, por ejemplo, señalan que Zelensky, el presidente ucraniano, se reúne hoy con el flamante premier, con Andy Burnham.
0: Sí, será el primer mandatario extranjero que visite el nuevo primer ministro de Reino Unido. Lo hará, tal y como señala The Guardian, en una base naval británica donde las fuerzas ucranianas han estado recibiendo entrenamiento. Este periódico también apunta que Zelensky fue uno de los primeros líderes mundiales con los que habló Burnham cuando entró en Downing Street. Un Zelensky que, tal y como confirma Axios, se reúne también el martes con Donald Trump en la Casa Blanca, encuentro que, según este medio, llega con una Rusia que está intensificando sus ataques aéreos en las últimas semanas y con el que Zelensky quiere afianzar el renovado apoyo de Washington tras la muerte del senador Lindsey Graham, que era muy cercano a Trump y era uno de los principales defensores de Ucrania en el Congreso de Estados Unidos.
1: Y los medios alemanes siguen conmocionados por el atentado este fin de semana en las fiestas del orgullo en Berlín. Todos destacan que el presunto autor fue abatido a tiros por la policía.
0: Sí, en un huerto comunitario en el noroeste de Berlín. En Frankfurter Allgemeine Zeitung repasa y analiza el perfil del sospechoso que llevaba tiempo bajo vigilancia de la seguridad del Estado. Estaba vinculado a la escena islamista de Berlín, leemos, y era conocido por la policía, sorprendida hace ya tiempo por su nivel de radicalismo cuando solo tenía 16 años. De hecho, el año pasado trató de viajar a Siria para unirse al Estado Islámico y fue condenado a casi 2 años de prisión preventiva por presuntamente preparar un atentado. Ahora debía participar en un programa de desradicalización. Unos datos que, según el Süddeutsche Zeitung, plantean preguntas incómodas para las fuerzas de seguridad de Alemania. Y Der Spiegel se pregunta quién se podría beneficiar del miedo que generan acciones como estas. En el pasado, señala este medio, el porcentaje de votos de la ultraderecha de Alternativa por Alemania tras cada atentado fue subiendo, incluso cuando estas acciones eran motivadas por el extremismo de la derecha.
1: Gonzalo Barroso, gracias. Bueno, hasta ahora son las 7:43, las 6:43 en Canarias. Un miembro del equipo de las mañanas nos pone banda sonora. Hoy le toca a Laura Rodríguez. A ver, Laura, ¿qué nos trae? Buenos días.
2: Hola, buenos días, ¿qué tal? Pues yo os traigo esta canción.
1: Me encanta que ya todos somos misteriosos, ¿sabes? Venga, a ver.
2: Es que había que mantener el secreto. Se llama Escape, aunque seguramente que si la conocéis, la conoceréis más bien por el nombre de Piña Colada Song. Es una canción de Raphael Holmes de 1979.
3: Por ella sí. Ya suena,
2: ¿no? Y bueno, la traigo porque además de buen rollito para empezar el lunes, es una canción muy importante porque me recuerda a una gran película, es Rec, sale una escena bastante icónica, esta película de animación. Y además tiene una historia, una narrativa, ¿no? Que habla un poco de este un matrimonio, un hombre aburrido de su matrimonio que busca una aventura y la encuentra en un anuncio de un periódico, se enamora de una mujer, la idealiza y resulta que esa persona detrás de ese anuncio era su propia mujer. ¿Y por qué me hace gracia esta canción? Porque tiene una canción
1: el multicine, peli de tarde.
2: Y tiene una canción homóloga en España que salió años antes, la escribió Cecilia en el 75.
3: Bueno.
2: Y aquí viene lo grande, porque años después Manzanita hizo una versión, que es otra canción que también me encanta y que aquí os traigo también.
1: Feliz en su matrimonio. Ojo, el alma de vieja que tiene Laura, ¿eh?
0: Por supuesto. Hemos pasado de la piña colada Manzanita. Esto va de frutas hoy, ¿eh?
1: Esta canción es muy bonita, escuchad, a ver. A ver, Marina, que te has quedado
3: en éxtasis.
1: Espeluznada, a ver, ¿qué te parece?
2: Ojo y plática.
4: La de la piña colada es canción, yo creo que de discoteca de fin de fiesta, casi.
1: De que te barran los pies.
2: ¿Y esta qué? ¿Y Manzanita qué?
4: Esta no la había escuchado.
1: Fíjate, no conoce a Manzanita, Barroso. Eso no te pasa a ti, que ya tienes una edad.
3: Bueno, en fin, ya empezamos.
1: Bueno, pues esta es la banda sonora de esta mañana. 7:45, 6:45 en Canarias. Tiempo para la información regional aquí en la Radio Pública.
5: Radio Nacional de España, las Illes Balears. Serveis informatius.
6: Bon dia, falta un quart d'hora per les 7.
7: Que viva Mallorca! Nada de jugar!
6: Ja ho sentiu, més de 70.000 persones, segons l'organització, van sortir ahir als carrers de Palma per protestar contra els efectes de la massificació turística, una xifra que la Policia Nacional redueix a 25.000. Els manifestants van exigir mesures urgents a favor del decreixement turístic.
7: Aquí no hi ha tanta de gent.
8: Havent dit que faig feina des dels 14 anys, duc corrent com un cabron, i tenc 50.000 euros, que això per la meva edat és una locura, i encara així avui en dia no te serveix per res.
9: Enyoram ca nostra, perquè això ja no estem a ca nostra.
6: Una manifestació pacífica, festiva i molt reivindicativa que quedarà marcada per la càrrega policial final. I al Manco, 8 ferits i un detingut. El delegat del govern assegura que demanarà un informe exhaustiu de l'actuació policial mentre l'esquerra sobiranista li exigeix la dimissió. Avui és dilluns 27 de juliol. Víctor Bejarano és el control tècnic. Us saluda Jaume Vinyes. Repassam altres titulars del dia amb Aina Escandell. Desconvocada la vaga del metall.
10: Després de 7 mesos de negociacions, els sindicats han arribat a un acord amb la patronal i pacten una pujada salarial del 18% en 4 anys.
6: 4 gotes i 200 retards.
10: És el balanç de la jornada d'ahir a Sant Joan, després d'unes pluges que es van quedar molt per sota de les previsions. Tot i així, 208 vols acumularen demores.
6: Coneguem ara la previsió del temps per les pròximes hores. Agència Estatal de Meteorologia, Noelia García, bon dia.
11: Bon dia. Avui dilluns a les Illes Balears comencem la setmana amb un augment de temperatures. S'esperen màximes de 29 graus a Mahó i a Formentera, 30 a Eivissa i 31 graus de Palma. Durant aquest matí, cel variable amb clars i núvols i amb possibles ruixats. Durant la tarda predominarà el sol amb cel clar o poc ennuvolat. Bufa vent fluix de component nord amb més intensitat a Menorca. És una informació d'AEMET.
6: Moltes gràcies i també volem saber com es circula hores d'ara per les nostres carreteres. Direcció General de Trànsit, Juan Amplanes, bon dia.
12: Hola, què tal? Molt bon dia. Pues en aquest moment s'avança l'atenció en l'autopista d'Inca, a l'altura poligonal Son Castelló i a l'incorporació cap a la via de cintura. I a la via de cintura, trobant les complicacions habituals de l'altura de Camp Blau fins a l'altura de la sortida, cap a la carretera de Solla i a l'altura de la taulera en sentit d'Andratx. I ja el que són la resta de principals carreteres de Mallorca, trobant tràfic fluid i sense incidències. Això està pel moment. Doncs molt bon dia.
6: Ja ho sentiu, més de 70.000 persones, segons l'organització, van sortir als carrers de Palma per protestar contra els efectes de la massificació turística, una xifra que la Policia Nacional redueix a 25.000. Amb consignes com aquest, qui estima Mallorca no la destrueix, els manifestants van exigir mesures urgents a favor del decreixement turístic, una manifestació que va acabar amb un detingut i 8 ferits en una càrrega policial i que fou encapçalada per les dues activistes de Santa Maria, detingudes per vandalitzar 5 immobiliàries.
10: Els manifestants denuncien que l'actual model amb la indústria turística com a principal motor econòmic de les illes està provocant una baixada en la qualitat de vida i dels serveis públics, una situació asseguren límit que empenya els preus per accedir a un habitatge.
7: Això és una illa, és un territori finito. Aquí no hi cap tanta de gent.
8: Havent dit que faig feina des dels 14 anys, duc corrent com un cabron i tenc 50.000 euros, que això per la meva edat és una locura, i encara així avui en dia no te serveix per res. No me donen ni l'entrada d'un pis.
9: Enyoram ca nostra, perquè això ja no estem a ca nostra. Ara això és un parc temàtic.
13: El turista sempre és bienvenido, lo que pasa es que también las instituciones, los políticos, la administración tiene que poner un límite.
10: Aquesta, la crisi de l'habitatge, va ser el clam principal, tot i que molts protestants estaven també per la pèrdua, diuen, de la identitat cultural dels barris.
7: Yo vivo en un barrio turistificado, el Molinar. Todos mis vecinos son alemanes y son suecos. Los precios que yo pago por un tomate o por un café con leche no tienen nada que ver con los precios que serían lógicos para los sueldos que nosotros tenemos. No podemos acceder a una vivienda, nos cortan la luz, nos cortan el agua, porque no podemos aguantar todo esto.
10: La marxa, que es va iniciar a les 7 de l'hora baixa a la plaça d'Espanya, va passar per les avingudes, el passeig d'Esborn, les Rambles, i va finalitzar a ses voltes. Allà es van viure moments de tensió entre la policia i els manifestants. Tot i que la plaça estava mig buida, es va decidir tancar l'accés. Els agents alegaven manca d'espai. El crit de volen passar milers de persones reclamaven por d'accedir ses voltes per escoltar la lectura del manifest. Es van produir moments de tensió quan en diverses ocasions diverses persones van aconseguir rompre el cordó policial. Els agents van intentar contenir-los a cop de porra, una actuació que tant l'organització com els assistents van titllar de repressiva.
14: Pel meu punt de vista, la policia estava intentant boicotejar l'accés a la plaça perquè la foto sortís bastant menys multitudinària del que se pot veure.
15: I a base de pressionar i de llevar-li les barreres hem acabat baixant, però hem tret les porres i quasi mos peguen de palos.
16: La policia no deixava passar perquè deien que l'aforament estava ple i en canvi des de dalt van que encara hi havia molt d'allò.
17: No mos deixaven passar perquè diuen que l'aforament està complet, però òbviament l'altre dia que hi havia un tardeo aquí baix hi havia 4 vegades més de gent o 5 o 10.
6: Una vegada va acabar la protesta, els agents, com deien, carregaven contra els manifestants. Ho sentiu, és el so de les càrregues policials que deixen un balanç d'almenco 8 ferits, dos d'ells, segons el SAMU 061, van haver de ser traslladats a centres hospitalaris i la resta van ser atesos in situ. A més, la Policia Nacional confirma que hi ha un detingut per atemptar contra l'autoritat policial i desordres públics. Una actuació policial, per cert, que ja ha generat reaccions polítiques.
10: Vicenç Vidal, diputat del grup parlamentari Sumar, denunciava les xarxes violacions de drets evidents i demanava la dimissió del delegat del govern, Alfonso Rodríguez. En una piulada a la una de la matinada assegurava seguir amb preocupació els fets posteriors a la manifestació i afegia que hi ha imatges que són inacceptables. En aquest sentit, anunciava que demanarà un informe exhaustiu de les actuacions i les explicacions necessàries perquè s'assumeixin les responsabilitats que hi hagi.
6: La vaga del metall ha quedat desconvocada després de pactar-se una pujada salarial del 18% en 4 anys. Després de 7 mesos de negociacions, les organitzacions sindicals han arribat a un acord amb la patronal Altamib.
10: L'acord evita les aturades convocades des d'avui fins dijous i es materialitzaran pujades dels sous del 5% enguany, un 4,5% el 2027 i el 2028 i un 4% el 2029. El sector aglutina gairebé 40.000 treballadors. Iñaki Huarte, de Comissions Obreres Industrial, considera que la pujada salarial és molt necessària per fidelitzar els treballadors que són aquí perquè, si no, se'n van per l'alt cost de la vida.
18: Yo, muchas empresas ya me han dicho que no encuentran personal y cuando lo tienen o el que encuentran lo forman y cuando está formado se va. Y hombre, pues, pero claro, es que no te da el salario del convenio, pues no da como para llegar a fin de mes, digamos, en Baleares, ¿no? Con el coste de vida que tenemos aquí.
6: I també en plana laboral, els treballadors del Servei de Recollida de Residus i Neteja de Formentera aniran també a la vaga davant la proposta que ha fet l'empresa de pujar-los els salaris un 0% durant 4 anys.
10: Segons UGT, aniran a la vaga perquè l'empresa planteja mantenir congelades les retribucions actuals i posposar qualsevol avanç econòmic a anys posteriors. Presero, l'empresa, trasllada tota la responsabilitat al Consell Insular de Formentera. Juan José del Teso és el responsable d'UGT.
19: La empresa pues tiene unos, siendo que tiene su problema con el Consejo de Formentera, que no está asumiendo unos costes que debía de asumir, y la empresa pues se respalda en ese problema para decirnos que la negociación de este convenio colectivo pues no tiene margen económico para podernos ofrecer absolutamente nada ni atender ninguna de nuestras reivindicaciones en materia salarial.
10: El sindicat subratlla que la plantilla ha mostrat una unitat absoluta i que allò que exigeixen és estabilitat i reconeixement del treball essencial que fan durant tot l'any, especialment en temporada alta. Aquest dimarts anunciaran el calendari de mobilitzacions.
6: Obrim la crònica de successos. La Policia Nacional ha detingut a un adult acusat d'haver-se masturbat davant un menor d'edat per videotrucada després d'haver conegut a l'adolescent dies abans a la plaça Espanya.
10: La denúncia l'interposa a la mare del menor quan troba el vídeo en el mòbil del seu fill. Està acusat d'un delicte d'exhibicionisme i de corrupció de menors. La recerca continua oberta per conèixer si hi ha més víctimes de l'home detingut.
6: La Policia Nacional ha detingut també a 4 persones acusades d'ocupar un habitatge a la platja de Palma. Mentrestant, el seu propietari era de viatge.
10: Els policies van rebre l'avís d'una dona, que en realitat era una de les ocupes, alertant que hi havia un home escalant la façana, que era el propietari de l'habitatge, intentant accedir a casa seva. Quan arribaren els agents, la dona digué que havia comprat la casa per 1.500 euros. El propietari, no obstant, explicar que residia allà tot l'any i que s'havia absentat 2 setmanes per un viatge. Per això, havia tornat quan la central d'alarmes l'avisà. Els agents van procedir a la detenció de les 4 persones que havien accedit a l'habitatge com a presumptes autors d'un delicte de violació de domicili.
6: I un incendi forestal forestal de petites dimensions, declarat ahir hora baixa que la Morada, Manacor, va cremar mitja hectàrea de pinar.
10: Segons ha informat la Conselleria d'Agricultura, la xarxa social X, el foc es va iniciar passades les 4 i mitja, poc després, passades les 5 i 10, va ser donat per controlat.
6: Baixada lleugera de les temperatures després d'una jornada de diumenge on les precipitacions foren escasses, tot i la gran activitat elèctrica que travessà l'arxipèlag.
10: Les pluges deixaren entre 7 i 8 litres per metre quadrat a zones d'Andratx i uns 6 litres per metre quadrat a la zona de Solla. Àngel Muñoz, de Meteo Balears, assegura que s'esperava més, però que les tempestes d'estiu són molt males de preveure.
20: En aquestes situacions, sobretot a final d'estiu, són molt males de preveure aquestes tempestes. Normalment cerquen més el que és la mà per aquesta humitat i al final és l'energia que ja necessiten i el tocar terra com a vegades desfan.
10: Sobre la refrescada de temperatures tindrem aquest alleugeriment fins dimecres.

0: i sol, la previsió meteorològica era més favorable, no es registraren incidències en l'operativitat.
1: I quan són les 7:56 minuts, moment per la informació esportiva.
0: Sí, els catalans Antonio Roca, Arnau Tenas i Àlex Sales, les tres darreres incorporacions del Real Mallorca, foren presentats aquest diumenge al Marbella Football Center. Els vermells continuen preparant la temporada, la pretemporada, a la Costa del Sol, després de guanyar dissabte per 3-0 a l'Alfate Saudí. I en atletisme, Esperança Cladera s'ha fet amb la medalla de bronze en el Campionat d'Espanya que se celebra a Màlaga. L'atleta de Muro va aconseguir la tercera classificada en els 200 metres llisos després d'acabar amb un registre de 23.04. Un cap de setmana on la representació balear ha destacat en els nacionals amb 7 finalistes.
1: Moment de repassar a les portades dels diaris que en el cas de Mallorca venen protagonitzades en bona part per la manifestació d'ahir contra el turisme. Última hora titula Mallorca surt al carrer contra la massificació i destaca que la protesta acaba amb diversos ferits per càrregues policials i el delegat del govern anuncia que demanarà un informe. També es destaca la inauguració de la 16a edició del Festival de Cinema Atlàntida amb l'estrena de la pel·lícula Forastera. El diari de Mallorca, per la seva banda, destaca les càrregues policials després de la manifestació. Assegura el diari que entre 25.000 i 75.000 persones van participar en una de les majors protestes de la història de les Balears. L'accés dels concentrats a un sesbol de semibuit va topar amb la prohibició de la policia. També destaca el diari que afegeix que les dues joves de Santa Maria detingudes per fer pintades van estar a la capçalera de la manifestació. A Menorca, el diari destaca que l'interès a l'alça per practicar la FP genera una gran llista d'espera. Unes 450 peticions asseguren sense atendre. Diu el diari que després de la primera fase de la inscripció s'evidencia un desequilibri entre l'oferta i la demanda, sobretot en els graus mitjans. La fotografia de portada és per a les festes de Fornells, una festa plena. Destaca el diari que afegeix que Fornells es refà de l'ensurt de dissabte en un animat jaleo. També destaca el diari que la tramuntana porta fins a l'illa fum dels incendis del sud de França. I el periòdic Ibiza destaca per la seva banda que els apicultors alerten de l'expansió de la vespa oriental a Eivissa. Si s'ha vist un niu, probablement n'hi hagi molts menys, avisa l'expert Vicent Marí, que demana extremar les precaucions. També destaca en portada al diari que treballadors del handling de l'aeroport denuncien estar esgotats. La fotografia de portada és per a la mitja triatló de Figaretes. I finalment, el diari d'Eivissa destaca en portada que Eivissa redueix la meitat la seva superfície urbana no edificada en dues dècades i la fotografia de portada és per la segona jornada de la Lliga Aquatlón de ses Figaretes disputada ahir. Nosaltres ho deixem aquí, tornem amb més informació local a les 8:45 minuts a Ràdio 5.
2: Las mañanas de Radio Nacional. Lara Hermoso.
3: Son las 8, las 7 en Canarias. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están?
4: Sacaron a mi hijo del coche por la ventana, a 2 metros el fuego de nosotros. Mi marido se quedó en el pueblo para intentar salvar la casa a sus padres.
5: A mí me fueron a buscar, pero a 5 kilómetros del tiemblo se tuvieron que dar la vuelta porque no me pudieron ni a recoger, estaba todo cortado.
6: ¿Y estabas además con la niña?
5: Con la niña pequeña en una finca arriba del todo, en el Castañar, sola con ella. Me dijeron que nos confinaban y cuando quise salir, a 200 metros me pilló el fuego.
3: Y esa es la situación de más de 60.000 personas, los que se han visto obligados a abandonar sus casas ante el avance de las llamas. El de Ávila es ya el incendio más grave de la historia reciente de nuestro país. Ha devorado 50.000 hectáreas. Última hora, Sandra Sánchez, buenos días.
7: Buenos días. Comienzan a llegar a este centro de control avanzado los medios que se desplegarán hoy sobre el terreno y los que han estado trabajando contra el fuego en las últimas horas. 119 medios han estado trabajando toda la noche para lograr cerrar los focos más preocupantes. Hoy volveremos a tener poco viento y unas temperaturas no muy elevadas, condiciones propicias para poner punto final a este incendio y que son las que han hecho que el día de ayer se pudieran realizar todos los trabajos pautados en este puesto de mando. Un fuego que ya cuenta con un perímetro de 160 kilómetros, una zona muy extensa castrense, con condiciones cambiantes. Los trabajos durante la noche se han centrado en la cola del incendio en Mijares y en el ataque directo al sector sur en localidades como Casillas. 16 municipios

0: con todas sus fuerzas que se está perdiendo su ciudad por la especulación. El lanzamiento este ya se aplazó, como decía, y ahora mismo están dentro del piso los servicios de emergencia social y parece que estamos viendo cómo están en estos momentos sacando algunas pertenencias del matrimonio y se están viviendo momentos de tensión porque están intentando romper el cordón policial, los colectivos sociales, para poder impedir lo que se ejecute este alzamiento, pero está la policía impidiéndolo y veremos a ver qué pasa en los próximos minutos.
1: Gracias. Del exterior, varios medios de comunicación como la CNN o el New York Times están contando que la Casa Blanca ha puesto en pausa los ataques a Irán porque el ejército está preocupado ante el agotamiento de la munición.
2: Tras casi dos semanas de agresiones diarias, Donald Trump ha suspendido los bombardeos este fin de semana para dar mayor espacio a la diplomacia. Todo después de ser advertido de que reescalar el conflicto con Irán dejaría al ejército estadounidense sin defensas. Justo cuando Trump avisó de que sopesaba un ataque masivo contra Irán.
1: 10:04 de la mañana, 9:04 en Canarias. Ahora las noticias de su comunidad.
3: Molt bon dia. Pendents a hores d'ara de les reaccions a les càrregues policials que se varen produir ahir a hora baixa després de la multitudinària manifestació contra el turisme que ha deixat un balanç d'una persona detinguda i 8 ferits que la plataforma Menys Turisme Més Vida eleva fins a la 12a. Tot i així, l'Hospital de Son Espases només confirma l'entrada d'un ferit que va ser donat d'alta, diuen, a les poques hores. En un missatge publicat ahir a la 1 de la matinada, el delegat del govern, Alfonso Rodríguez, va qualificar les imatges de les càrregues d'inacceptables. En aquest sentit, delegació del govern ha demanat un informe i mantindrà un despatx amb el cap de superior de policia per analitzar els fets. Això després que de les crítiques de la Confederació Espanyola de Policia, que ha respost al missatge assegurant que allò inacceptable és, diuen, afrontar una manifestació d'aquesta magnitud amb un dispositiu policial tan reduït. El diputat de Més Mallorca, Vicenç Vidal, integrat en el grup parlamentari Sumar, critica l'actuació policial ahir en acabar la manifestació i exigeix la dimissió del delegat del govern.
4: Crec que hi era un gran dia, crec que Mallorca va donar exemple, la ciutadania va donar exemple demanant prou que Mallorca està al límit i la Policia Nacional va rebentar una manifestació històrica. Crec que cal demanar la dimissió del delegat del govern perquè ahir la policia va actuar de forma desproporcionada.
3: I més reaccions perquè el sindicat Estell rebutja les agressions de la policia a la manifestació. Asseguren que no hi ha cap motiu que justifiqui una violència tan desmesurada. Miquel Gelabert és el portaveu.
5: Per nosaltres, en una estratègia, com ja s'ha vist en altres actuacions, com va passar amb aquestes dues al·lotes activistes de Santa Maria, de criminalitzar una protesta que va ser totalment pacífica.
3: Així, amb aquesta notícia arribem a les 10:06. Més notícies de les Illes ja serà el butlletí de les 11. Fins després.
6: Radio Nacional de España. La radio por delante. Las mañanas de Radio Nacional en verano. Con Pepa Sastre.

0: Bon dia. Continuen les reaccions a la càrrega policial ahir en acabar la manifestació contra els efectes del model turístic actual. La presidenta, Marga Proens, ha qualificat de lamentables les imatges de la càrrega policial i demana explicacions al PSOE.
1: Que estem tots una mica impactats de veure com va acabar aquesta manifestació amb imatges que crec que són lamentables. Ara bé, qui ha de donar explicacions és qui està al capdavant d'aquest operatiu, que és el Partit Socialista i que és delegació del govern.
0: Els candidats del PSIP a la batllia de Palma i al Consell de Mallorca han condemnat fa uns minuts també l'actuació policial a les xarxes socials. Iago Negueruela i Amanda Fernández titlen d'injustificable el que titlen de violència policial. D'altra banda, delegació de govern ha convocat els mitjans a les 12:30 per donar explicacions. A hores d'ara, un home continua detingut a la prefectura de la Policia Nacional de Palma. Està acusat d'atemptat contra l'autoritat i desordre públic. Son Espases confirma que ja han donat d'alta els dos ferits, d'un total de 8 que han requerit atenció hospitalària. I també, a més per Palma, demana la dimissió del delegat de govern, Alfonso Rodríguez, per l'actuació policial. Miquel Àngel Contreras, igual que altres dirigents de Més, també critica l'actuació del Partit Socialista.
2: La Policia Nacional el que va fer va ser cohibir el dret a l'exercici de manifestació dels manifestants. I en Més, i direm una cosa, el Partit Socialista no pot estar mirant cap a un altre costat. El Partit Socialista i el seu representant no poden estar a la manifestació i després permetre aquesta violència policial i no assumir cap tipus de responsabilitat. Per tot això, Més per Palma, reclamam i exigim urgentment la dimissió del delegat de govern a les Illes Balears.
0: Això és tot per ara. Tornem d'aquí una hora amb més informació.
3: Radio Nacional de España. La radio por delante. Las mañanas de Radio Nacional con Pepa Sastre en verano.

0: socialistes consideren que les mobilitzacions d'ahir evidencien un malestar social cada vegada més profund. Per això demanen al govern de Proens que abandoni l'actitud passiva que diuen està mantenint i aposti per mesures a favor del decreixement. El coordinador general és Esteve Barceló.
1: Que la gent té claríssim que la massificació turística mos està deixant sense casa, que encareix el cost de la vida, que està saturant no només les carreteres i les platges, també està saturant els nostres serveis públics i mos està deixant els recursos com l'aigua. No pot ser de cap manera que cap model estigui beneficiant una minoria a costa del benestar dels residents i de que cada vegada siguem més pobres.
0: Barceló ha aprofitat també per condemnar les càrregues policials produïdes al final de la manifestació, que es va saldar amb 8 persones ferides i un detingut. I una darrera qüestió, l'Ajuntament de Llucmajor atura de manera cautelar les polèmiques obres d'urbanització del polígon de Son Fosquet. Segons ha informat el consistori, la decisió arriba després que els serveis tècnics municipals, a petició de la regidora d'Urbanisme, hagin tornat a revisar la totalitat de la documentació aportada per l'empresa promotora del polígon. Això és tot per ara. Tornem amb més informació a la 1:04.
2: Radio Nacional de España. La radio por delante.

0: Radio Diari Migdia, Ràdio Nacional d'Espanya a les Illes Balears.
1: És l'una i mitja, el delegat del govern admet que, a primera vista, part de l'actuació policial ahir després de la manifestació contra el model turístic actual fou excessiva i violenta. Alfonso Rodríguez assegura que a primera hora del dematí ha demanat un informe detallat dels fets que van acabar ahir vespre amb 8 ferits i un detingut.
2: Queda claro que se produjeron actuaciones violentas de algunos miembros del dispositivo policial en las que se empleó fuerza física contra personas que, aparentemente, no suponían una amenaza.
1: L'atestat policial, per cert, justifica que les càrregues es van produir després que 5 agents quedassin ferits i que l'única persona detinguda havia agredit a una parella de turistes. El cos assegura que s'investigarà l'agressió patida durant la càrrega per un fotoperiodista. Per la seva banda, la plataforma convocant Més Turisme, Menys Vida nega la versió policial i assegura que les càrregues van començar quan la policia no va permetre arribar la gent al final de la manifestació al Parc de Ses Voltes i va interrompre la lectura del manifest. El portaveu Jaume Pujol acusa la policia de mantenir una actitud provocadora.
3: Nosaltres demanàvem explicacions a les policies, alguns s'enreien, alguns varen partir tirant besos, que això m'apareix surrealista, orgullosos de les seves actuacions desproporcionades, però la resposta quan la gent demanava explicacions era: nosotros no mandamos, son órdenes de delegación de gobierno.
1: És, sens dubte, la notícia del dia d'aquest dilluns 27 de juliol. Pablo Hernández, des del control tècnic, us saluda Jaume Vinyes. Repassant titulars amb Margalida Blanquer. Primeres excepcions a les restriccions per l'eclipsi.
4: L'Ajuntament de Palma donarà acreditacions a treballadors i clients dels establiments de la platja de Palma perquè puguin accedir-hi en vehicles particulars. Els interessats han de sol·licitar les acreditacions a un registre d'accés que Acord activa avui mateix i se'ls concedirà un codi QR que hauran de mantenir a lloc visible. El portaveu adjunt de Cortes, Llorenç Bausà.
5: Aquestes acreditacions només seran necessàries per a les persones que hagin d'accedir en vehicle privat.
1: El primer satèl·lit balear ja monitoritza l'arxipèlag.
4: Una imatge d'alta resolució de Cala Galdana ha estat la primera fotografia que ha capturat des de l'espai el satèl·lit Posidònia, llançat el passat 7 de juliol i impulsat íntegrament a les Balears. Una tecnologia que permetrà disposar de dades sobre l'evolució del canvi climàtic, l'evolució del litoral o la pressió humana. Rafael Jordà és director executiu d'Open Cosmos, l'empresa encarregada de la fabricació i de la posada en òrbita del satèl·lit.
6: És un projecte extraordinari. Crec que ens ha de fer sentir a tots nosaltres orgullosos. Satèl·lits com aquests són els que proporcionen la informació que ens permet reaccionar en aquests incendis.
1: Llucmajor atura de manera cautelar les polèmiques obres de Son Fusquet.
4: El consistori diu que la decisió arriba després que els serveis tècnics municipals hagin tornat a revisar la totalitat de la documentació aportada per l'empresa promotora del polígon. L'Ajuntament s'havia negat fins ara a prendre aquesta mesura, tot i que des del mes de maig se sap que la Guàrdia Civil estava investigant presumptes irregularitats a les obres.
1: I en els esports?
4: El Mallorca intenta retenir el portuguès Samu Costa. El club manifesta el seu interès en mantenir el jugador i diu que la direcció està fent feina en aquest tema, encara que el futbolista ara es troba, diuen, a unes merescudes vacances després del Mundial.
7: Hay interés, es así, es cierto, pero bueno, la dirección deportiva está trabajando todavía en todo esto y de momento el jugador, pues, de vacaciones, que es lo que le corresponde ahora mismo.
1: Moment ara de conèixer la previsió del temps per les pròximes hores. Agència Estatal de Meteorologia, Noelia García, bon dia.
8: Bon dia. Avui dilluns a les Illes Balears comença la setmana amb temperatures en augment. S'esperen màximes de 29 graus a Mahó i a Formentera, 30 a Eivissa i 31 graus a Palma. Avui temps estable, predominant el sol i el cel poc ennuvolat, però durant aquesta tarda no es descarten núvols d'evolució amb possibles ruixats de forma feble. Bufa vent fluix de component nord amb més intensitat a Menorca. Per demà dimarts s'espera un temps més càlid, sol i cel clar o poc ennuvolat. Temperatures en lleuger ascens, màximes de 29 graus a Formentera i 31 a Palma, a Mahó i a Eivissa. Les temperatures mínimes marcaran 19 graus a Palma, 22 a Mahó i 25 graus a Formentera. És una informació d'EMET.
1: En aquests moments tenim 29 graus a Palma, a Eivissa i a Formentera i 27 a Mahó. Nosaltres ho deixem aquí per ara. Tornem a partir de les 2:10 amb tota la informació local al Radio Diari Migdia. Ara us deixem amb la ronda territorial de Ràdio Nacional d'Espanya.